Donen, no l'oblidar que mai han fiesta. A mi també s'ha fiestat, però m'he presentat això un dia mi band, un dia mi band preferit, que està Back in Time, des mai han na, Nautical Club, va tenir afprac, no? Des ja va ser entrada de gratis, van dir anar de per, i va treballar en el MAC, van anar de visa, i van apoyar-nos gent en el Aruba. Tanto nos músico nanki y esta di sorry si esta di 8 de noche pa Jesus or de noche na Nautical esta Back in Time e band novo ku alanta ku poco música y músico nanku ta hobby bon de músico ku quizás ya bosonan conocen nankaba seguro. Okay, la gami bai ku nos cas comerciali o menos se back.